0: gracias.
1: ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí. Llegan los precios fijos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
2: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Manuel Vilas, Paula Ortiz, Edor Talamo, Pablo Carbonell, Cristina Monge y Carlos Cano, entre otros. Con visita al castillo de Loarre y los mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en Territorios Mágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
3: Radio Ontinyent. Cadena Ser.
4: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar-lo. Oportunidad. agbengineers.com.
5: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
6: Reserva en restaurante Almoroch. Reserva si lo abren solo para vosotros.
5: ¿En serio?
6: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
5: Eso es justo lo que busco.
6: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
7: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
8: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
3: Radio Ontinyent. Cadena Ser.

0: funcionan los nuevos detectores e inhibidores de frecuencias que se van a extender además en toda la Comunidad Valenciana. Es una información de Enrique Bodí.
1: Los precios asequibles de esta tecnología, unida a la existencia cada vez mayor de dispositivos de lo más variopintos, calculadoras que resuelven ejercicios, gafas y relojes con aplicaciones en IA, han motivado este paso adelante para garantizar así una valoración real de la capacidad y mérito de los estudiantes que se enfrentarán este año a la selectividad. Lo indicaba Santiago Flores, director académico de Telecomunicaciones del campus de Gandía.
2: Comprar unos equipos que básicamente no interfieren en las comunicaciones, sino simplemente las detectan. Y entonces, bueno, primero hay que avisar a los alumnos que no pueden entrar ni con móviles ni con ningún otro dispositivo que pueda conectar con el exterior. Pero en cualquier caso, si alguien lo pasa, pues es posible moverse entre los alumnos para detectar pues fuentes de esas ondas electromagnéticas que están emitiendo hacia el exterior.
1: Una medida que los alumnos que durante estos días se encuentran preparando estas pruebas la ven con buenos ojos. Al menos los que verdaderamente estudian y no quieren recurrir a trampas para sacar buenas notas.
3: También parece porque ahora el tema de la IA i tot això, el chat GPT i tot està encara més avançat.
4: Amb tot l'esforç que ha tingut este curs, està bé que els que copien com és injust, tenen unes conseqüències i més seguretat.
5: A mi em pareix el més just que han fet fins ara perquè d'aquesta manera tothom està en igualtat de condicions i així garantim que la gent que entra realment s'ho mereix.
0: Sobre vivienda, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado hoy que en los primeros cuatro meses de 2026, más de 1.300 jóvenes valencianos han obtenido un aval del Instituto Valencià de Finances para comprar su primera vivienda.
6: Se han aprobado 920 avales, facilitando el acceso a financiación de hasta el 100% del valor de la vivienda, lo que permite movilizar cerca de 124 millones de euros en financiación hipotecaria asociado a la compra de viviendas.
7: Los primeros cuatro meses del 2026, el Instituto Valenciano de Finanzas ha dado avales por valor de 19 millones de euros. Eso lo que confirma es que estamos dando respuesta a una necesidad real de la sociedad, el acceso a la vivienda y especialmente a la gente más joven. Con este programa, pues la Generalitat lo que está confirmando es el compromiso para ayudar a los valencianos ante una de las necesidades más importantes de este tiempo, que es poder acceder a la vivienda.
0: Y el colectivo veterinario sigue en pie de guerra y amenaza con más movilizaciones si no se suaviza la ley que limita su labor. El sector lleva desde el año pasado movilizándose y en negociaciones con el gobierno central sin apenas avances. Confían ahora en que la Unión Europea cambie la normativa y obligue a relajar la legislación española, que es la más dura entre todos los países y miembros.
6: Inma Ibor, presidenta del Colegio Valenciano de Veterinarios, denuncia que el gobierno central se ha quedado muy lejos de satisfacer al colectivo, que lamenta que no se quiera tener en cuenta que la medicina veterinaria y la humana no pueden regularse igual. Insisten que la legislación actual, que obliga a registrar todos los tratamientos que prescriben los veterinarios, limita mucho la práctica clínica veterinaria.
8: Sí que es verdad que el Ministerio de Agricultura ha propuesto una modificación de la normativa, pero es una modificación prácticamente insignificante, que nada apoya nuestras reivindicaciones principales, que es el poder prescribir según nuestro conocimiento, según nuestro criterio clínico y según las evidencias contrastadas que existen actualmente.
6: Ibor insiste en que se ha querido organizar y legislar lo que tiene que ver con la veterinaria, partiendo de la base de la regulación de la medicina humana.
8: No es equiparable con la medicina veterinaria, porque ¿qué ocurre? Que ahí tenemos múltiples especies, dentro de cada especie múltiples tamaños, entonces hay una variabilidad muy importante. Y luego la forma en que está organizada. Pero claro, los canales de distribución de los medicamentos de veterinaria tampoco son los mismos.
0: Y en este punto recordamos y ampliamos la última hora con la que abríamos este informativo. Los cuerpos sin vida de un agente de la Guardia Civil, de su mujer y su hijo, han sido hallados esta mañana en Dolores, en Alicante, con impactos de arma de fuego en una vivienda del puesto de la localidad de Dolores. Se investiga como un caso de violencia machista y también vicaria. La Guardia Civil explica que no existían antecedentes por violencia de género. El Guardia Civil tenía 55 años y su hijo 20 años, mientras que todavía se desconoce la edad de la mujer, aunque la investigación está ahora continúa abierta. Esta tarde va a seguir el cielo despejado en buena parte de la Comunidad Valenciana, excepto en el interior de Castellón, donde habrá más nubes, y mañana se esperan nubes de evolución en el interior que pueden dejar a última hora del domingo tormentas localmente fuertes. Las temperaturas no cambian mucho, con máximas de entre 22 y 24 grados en las principales ciudades. Son las 2 y 17.
9: Hora 14. Hora 14 Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
10: Molt bona vesprada, avui és dissabte 16 de maig, a hora 14 cap de setmana. Fins a les 2 i mitja fem un repàs a tot el que és notícia a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Passarem per eixa vaga indefinida educativa que ha plenat els carrers de la Vall d'Albaida al llarg de tota la setmana de xalecs verds, xiulets i reivindicacions per unes reivindicacions, com bé us esmentava, que reclamen els docents de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. En un dia també on anem a posar el focus en la fira de tendes Tapes i Rock. Ahir va donar inici a aquest esdeveniment després de que la setmana passada es tinguera que ajornar pel pronòstic meteorològic. Ara el que es toca fer és repassar tot allò que ha estat notícia. Comencem.
9: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
10: La vaga indefinida del professorat dels centres públics de la Vall d'Albaida ha deixat una setmana de mobilitzacions intenses que van tindre Ontinyent com a epicentre de les mateixes d'aquestes protestes. Tot va començar dilluns amb una concentració a la plaça de l'Ajuntament d'Ontinyent, on el professorat va iniciar la vaga indefinida amb la lectura d'un manifest crític amb la gestió de la Conselleria d'Educació. Durant l'acte, l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, va demanar que s'escoltaren les reivindicacions del sector.
11: Una de les maneres que tenim de mostrar el nostre suport al professorat és estar així, a la comunitat educativa és estar avui així amb ells abans de que marxin a València, i el que esperem és que la conselleria sobretot escolte, que la conselleria s'obriga a negociar i a atendre les demandes que des de la comunitat educativa venen fent-se.
10: Dimarts, la protesta es va intensificar amb una gran mobilització pels carrers del municipi, on centenars de docents van participar en una marxa verda i en piquets informatius a les portes dels centres educatius. La jornada va acabar amb una assemblea a l'Institut d'Estació i el tancament també posterior al centre. Fran Mollà, un dels membres d'aquesta assemblea de docents de la Vall d'Albaida, es va explicar al nostre Hoy por Hoy quina és la valoració que es feia d'aquesta mobilització.
12: Parlant, bàsicament, és un poc com ha anat, val? Com estan anant les mobilitzacions, acabant de coordinar un poquet pues tot el que és el tema de les passejades que, per exemple, avui hem fet per el poble, per a ser molts, per a estar tots junts i per a que se mos veja i molestar i demés.
10: Ja dimecres, la vaga es va estendre per tota la comarca, amb accions a localitats com Aielo de Malferit, Bocairent i Albaida, on el professorat va tornar a denunciar les ràtios elevades, la sobrecàrrega burocràtica i la falta de substitucions. Tona Requena és una de les membres de l'Assemblea de Docents.
13: Avui en Aielo, demà anem a Agullent, el divendres en València, anem a moure's perquè és insostenible ja aquesta situació. O baixen les ràtios, o mos desunflen de burocràcia, algo han de fer perquè n'hi ha dies que arribem a casa després de tota la jornada lectiva i tenim sensació de no haver pogut arribar a tot.
10: Ja dijous, on tinguem a viure la gran manifestació de la setmana amb una marea verda que va recórrer el centre de la ciutat en un ambient reivindicatiu i també festiu. En la protesta van participar famílies, docents i alumnat, així com representants institucionals de la comarca, entre ells el regidor d'Educació d'Ontinyent, Ferran Gandia, l'alcalde d'Agullent, Pau Muñoz, i l'alcaldessa d'Otos, Inés Alfonso. Escoltem les paraules de Josep Àngel Ponsoda, que també és portaveu d'aquesta assemblea de docents de la Vall d'Albaida.
14: És una forma de visibilitzar totes les retallades que estem tenint i visibilitzar també, en certa manera, la forma que té la conselleria de relacionar-se amb nosaltres. Primer, postergant la reunió amb els sindicats de l'ensenyament i després amb propostes es portaran a terme a l'any 31.
10: Finalment, a la jornada d'ahir, la mobilització va culminar amb una manifestació unitària a la ciutat de València que va tancar 5 dies de protestes en defensa de l'ensenyament públic i la millora de les condicions laborals del professorat. Continuem pendents d'aquestes negociacions entre conselleria i sindicats en el marc d'aquesta vaga indefinida a l'educació pública valenciana. I com bé saben, ahir va donar inici la 13a edició de la Fira de Tendes Tapes i Rock, que després de l'ajuntament, per motius meteorològics, ja ha donat eixer inici a 3 dies marcats pel comerç, la gastronomia i també per la música. El recinte Firal, a més, estén a una zona específica per a les actuacions nocturnes, a la 4a safata, i manté l'àrea gastronòmica a la 3a safata amb 8 establiments participants. L'oferta musical inclou més d'una desena de concerts i sessions de disc-jockey repartides entre els dos espais durant tot el cap de setmana. Enguany, la fira estrena un nou format amb una redistribució dels espais dins del recinte firal i un horari continu que permetrà gaudir també de les activitats a migdia. Natal Enguix ha destacat que l'esdeveniment continua evolucionant per a atraure tant veïnat com visitants de comarques pròximes.
15: Principalment promocionar la nostra economia i mostrar l'hostaleria i els comerços que tenim a la nostra ciutat i sobretot que siga un aparador per a que la gent conega tot el que un tinguem pot oferir en oci, en gastronomia, en comerç i posicionar a un tinguent en el mapa no sols de la comarca de la Albaida, sinó també de la resta de comarques com una ciutat comercial i una ciutat on tenim una gastronomia d'alta qualitat.
10: En la mateixa línia, la gerenta de Comerç SIN, Marisena Xer, ha destacat la importància de la fira per al teixit comercial i la seva consolidació com a punt de trobada per al comerç local.
16: Un espai familiar que és de veres que escoltant, no? Els consumidors que passejaven per la fira era un requeriment, no? Sí. Que buscaven un entorn familiar per a també estar una mica més de passejant per la fira i que els xiquets i les xiquetes tingueren també un espai.
10: També des del sector hostaler, el president d'Aval, José Seguí, ha subratllat l'aposta del sector per a continuar multiplicant-se en un esdeveniment que considera clau per a la dinamització econòmica d'Ontinyent.
17: Hem apostat els tres, tant l'Ajuntament com Comerçin com l'Associació d'Hostaleria, per un canvi de format i per una aposta, conforme bé ha dit Marisa, d'oferir aquesta proposta de forma ininterrompuda. ¿Vale?
10: La fira reunirà al voltant de 35 comerços i 8 establiments d'hostaleria, en tots els espais concentrats al recinte firal. Hi haurà una zona gastro oberta durant tot el dia, amb tapes i arrossos, i una zona nit a partir de les 11 pensada per a concerts i ambient nocturn. La reorganització respon a experiències d'anys anteriors i busca millorar el confort del públic amb més ombra, il·luminació i espais per a seure, especialment pensats per a les famílies. També es destaca la participació de locals amb el segell de qualitat MOS. A més, hi haurà una carpa municipal vinculada a un tinent comercial i una programació musical amb 13 actuacions i més de 21 hores de música en directe durant tot el cap de setmana. També destaquem que una quinzena d'escriptors locals signaran els seus llibres en l'espai del Servei de Publicacions de l'Ajuntament durant la fira. L'expositor municipal oferirà més de 30 volums sobre història, cultura i tradicions d'Ontinyent. L'espai estarà obert fins al diumenge a la nit, coincidint amb l'horari general dels comerços de la fira. Agafem aire i entrem en clau comarcal.
18: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
19: Reserva en Restaurante Almoroch. Reserva si lo abren solo para vosotros.
18: ¿En serio?
19: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
18: Eso es justo lo que busco.
19: Restaurante Almoroch. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
10: La Guàrdia Civil ha detingut 4 persones i ha desmantellat una plantació amb més de 1.000 plantes de marihuana en una finca de l'Olleria. La investigació va començar al febrer en detectar moviments sospitosos de vehicles de lloguer i un consum elevat de fluid elèctric a l'immoble. En el registre realitzat el 24 de març, els agents van intervindre 1.008 plantes en floració i 29 quilos d'anestèsic per al tall de cocaïna. També es va llogar material logístic com làmpares, aires condicionats i sistemes de rec per al cultiu de la droga. Entre els arrestats hi ha 3 homes i una dona de nacionalitat espanyola i albanesa que s'encarregaven de cultiu i de facilitar habitatges amb contractes falsos. Els detinguts s'enfronten a delictes de pertinença a grup criminal, cultiu de drogues i defraudació elèctrica. L'autoritat judicial ha ordenat l'ingrés a la presó de 2 dels implicats. L'actuació està dirigida per agents de l'àrea d'investigació d'Ontinyent i les diligències s'han entregat al jutjat de la ciutat. I més claus d'aquesta jornada, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València han firmat un acord de cooperació per a transformar el sistema de depuració d'aigües a la província. El pla compta amb una inversió de 51 milions d'euros per a la modernització d'infraestructures i la construcció de noves instal·lacions. A la Vall d'Albaida, el projecte preveu la millora de 10 estacions de depuració amb l'objectiu d'adaptar-les a la normativa actual i millorar el seu estalvi energètic. Els treballs consistiran en la instal·lació de nova maquinària per a optimitzar la gestió de lodos i la desinfecció de les aigües. Escoltem el president de la Generalitat, present en esta corta, Juanfran Pérez Llorca.
20: Puedo hablar de una inversión histórica en reutilización del agua y por eso ha convertido a la Comunidad Valenciana en la comunidad referente de toda Europa en la reutilización. Casi la mitad del agua que se reutiliza en España se reutiliza en la Comunidad Valenciana y que nosotros nos marcamos el objetivo de seguir mostrando esa eficacia y esa eficiencia que tenemos con la gestión del agua.
10: Una de les actuacions més destacades del conveni és la construcció d'una depuradora en el municipi d'Albaida. La vicepresidenta de la Diputació i presidenta de GEBASA, Natàlia Enguix, ha assenyalat que aquest acord busca anticipar-se a les necessitats de la ciutadania i protegir la salut pública en tots els municipis.
21: Aquest acord representa un pas decisiu en la transformació del sistema de depuració de la nostra província, perquè reforça la modernització, la eficiència, la sostenibilitat, la cohesió territorial i, sobretot, la vocació de servei públic que guia les nostres institucions.
22: Hora 14, Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
10: I ens acomiadem recordant los que avui juga al Llutxensk, 5 i quart de la vesprada davant el CIMAT, i el Castelló de les Jarres s'enfronta a l'Alcoyano B, partit decisiu per a la promoció d'ascens a segona valenciana. Que tinguen un molt bon dia.